0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. When I first saw you.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Caldes.
1: La banda sonora d'aquest estiu.

0: talk about.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
5: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

I dubte d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya,

liquida, escup i s'atallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajeros, o de

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen seran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i, en aquest cas, de mobilitat turística. Anem, en aquest cas, al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: El mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

0: passats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. Dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
0: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a l'A22, a Lleida.
0: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
0: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
0: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de...

0: videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
1: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Perera.
2: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
3: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
2: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
3: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
2: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
3: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
2: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
0: Obrim plana local, comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
1: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
4: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
5: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra, i la platja és d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
4: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
0: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
6: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició també, la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañé, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna a encarar l'inici de lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos han marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta bagenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baixenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la 3ª medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¡Niños!
16: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
17: Porque allí tengo un buen empleo.
18: Perdón.
14: perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
15: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
16: Hola.
17: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
16: Mónica.
18: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: El mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colombia, toda mi familia es de Colombia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
4: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset, Vins i Caves.
15: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid, i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé, i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
14: La barema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una barema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
4: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
17: Si venia un fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. Llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
16: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
18: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
19: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i més, baixen les reserves hídriques.
18: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
19: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
18: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
2: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
4: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
20: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
21: Que com tot l'any la gent del poble ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, el grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passa tot l'any perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
0: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
1: Posem l'arròs, posem el pollastre, costell de tocino, los musclos, ja, un brioi, tota idea. I mos queda bastant bona, eh?
20: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
2: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
4: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
22: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
2: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional Daddy Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
4: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
2: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
4: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
23: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
4: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
4: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
4: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
5: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
7: Sí, yo creo que igualmente que nos han marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Saramon Forte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
4: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
8: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
9: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
4: A dos quarts de set de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
4: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 4:45, en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols, respectivament.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
4: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
2: Recordem que és la tercera medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
24: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
25: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
24: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
25: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
24: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
26: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
26: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

dels somnis somiats, dels moments viscuts. Són com fulles al vent, se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó, els petons robats, els tresors perduts.

els oblidats. Són com fulles que el vent s'emporta allà, capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs

Estella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu. Freaky baby.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Joanjo Pego, de l'estudi sempre té companyia. Com t'ho fas, nen? Obrim les orelles al món.
2: Days are getting darker, nights are getting lighter. Welcome to the Darkest Connection.
3: Day.

By the Time It Gets Dark. Quan es fa fosc, jo la tengo des de Hoboken. Ens han entrat aquí al programa Darkest Connection, una connexió amb la foscor. Podem sentir el cor bategant com un sol. És l'àlbum I Can Hear the Beat Beating Us One. De fet, aquesta és una connexió fosca. Els dies són més curts, les nits són més llargues i us donem la benvinguda avui perquè connectem amb aquesta sessió eclèctica des de la més absoluta independència. Diuen que quan la foscor ens acompanya durant el viatge podem somiar, podem veure els estels més enllà d'una cruel realitat, més enllà de l'establert per aquells mitjans de comunicació que dominen l'opinió pública de la gran majoria, però aquí donem veu a la immensa minoria. Malgrat les nostres contradiccions, som i serem eclèctics. I aquí, de fet, PJ Harvey dedica aquest tema a la foscor. Dear Darkness, estimada foscor, no tenim por.

Els dies foscos estan aquí de nou amb els Divine Comedy. Aquest 2019 ens han presentat el seu recent disc Office Politics, dedicat a les relacions laborals i contradictòries en el món en què vivim. De fet, Neil Hannon estava present a la sala Apollo presentant aquest àlbum i no ha decepcionat, no ha decebut, vull dir. I ara passem als Flaming Lips, amb aquesta connexió fosca. Extraiem el tema It's Dark, It's Always This Dark. És fosc, és sempre tan fosc, ens pregunten Flaming Lips des del 2006, aquell àlbum que estava en guerra amb els místics, At War with Mystics, era el títol d'aquest àlbum. La política està present en moltes manifestacions, fins i tot els Flaming Lips.

The Darkest Star, l'estrella més fosca, així tancaven els Depeche Mode l'àlbum Playing the Angel el 2005, jugant a l'Àngel des de la connexió amb la foscor, Darkest Connection. I seguim els estels, My Dark Star és el títol del tema en qüestió, de Suede, en 1994, la meva estrella fosca extreta del segon àlbum del Suede, Dogman Star, l'estrella de l'home gos.

Keep in the Dark, seguim a la foscor amb els Temples, aquests britànics. Des del seu primer disc editat el 2014, l'anomenat Sun Structures, les estructures del sol, que ens porten a la foscor amb aquesta connexió. Seguim i continuem amb els Foxygen, un àlbum del 2013, l'anomenat We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Som els ambaixadors de la pau i la màgia del segle XXI. I el tema en qüestió, In the Darkness, Foxygen.

Dark Love, un globus negre fosc. El 1970 Syd Barrett volava per les zones psicodèliques. Després de deixar els Pink Floyd, va gravar el seu àlbum The Madcap Loves, La Cadavera Riu. I ara passem a un dels seus deixebles, també amb l'estela de la psicodèlia, Robin Hitchcock, el 1999 editava el que era l'àlbum Jewels for Sophia, en el que extraiem l'àlbum, vol dir el tema Dark Princess, una princesa fosca, Robin Hitchcock.

Jesus and Mary Chain, Darklands, aquelles terres fosques des de Glasgow, Escòcia. Així titulaven el seu segon àlbum, els Jesus and Mary Chain, 1987. I ara passem al 2019 amb un tema de Mark Lanegan des del seu últim disc, Somebody's Knocking. Algú està trucant a la porta de la disco, Dark Disco Jack, immersos a la festa fosca amb el fundador dels Screaming Trees, Mark Lanegan.

Dark and long, llarg com un túnel fosc. Underworld, 1994, fosc i llarg, així és aquest tema que ens porta al final de la connexió Dark. Aquest disc porta un nom força interessant, és Dub No Bass With My Headman. 1994, eren altres temps. I ens acomiadem amb un tema més recent dels Nada Surf, el 2016, Out of the Dark, allà fora, sortim de la foscor per trobar-nos amb nosaltres mateixos i mateixes. Així doncs, bona nit i bona sort. Be good.

Welcome to the Followers of the Clouds. This is the Eclectic Connection. Cada dia surt el sol, però avui només veiem els núvols. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui només veiem núvols. Clouds és el fil conductor que ens porta a aquesta sessió de temes que van més enllà dels fenòmens meteorològics. Comencem amb aquest tema dedicat a la gent que persegueix conceptes banals, que s'evaporen, s'desfan en el no-res. Un tema dels Famous Forgotten Artists del 2018, extret de l'àlbum Watching the Sprinklers. Observem els aspersors difuminant els núvols.

Cloudburst 5. Com un esclat de núvols, han arribat The Velvety Circle. Un tema extret del disc Outward Journeys, viatjant cap a l'exterior. Un tema del 2017. I continuem amb els núvols. Aquests són de Cartró, Cardboard Clouds. Stereolab, el 2010 editaven l'àlbum Not Music.

el teu missatge després del senyal.

The Cloud Song, la cançó del núvol. Aquesta és la extreta del disc Suddenly, de sobte, Caribou, el 2020. Distrets amb els nostres pensaments i les nostres memòries, estem pels núvols. I ara ens anem per més enllà amb els Wooden Ships, Clouds Over Earthquake. Els núvols sobre el terratrèmol de psicodèlia des de San Francisco, amb aquest grup de fet són de San Francisco, i el disc es va editar el 2007 amb el seu debut, Wooden Ships.

Big Black Cloud, un gran núvol negre augura tempesta. Aquest és el del 20è disc del Joe Jackson, editat el 2019. I seguim amb els núvols, un altre de negre, un altre extret de l'àlbum Years of Refusal, anys de refús, de negativa. Sense ordre ni concert, el Morrissey editava aquest nouè disc el 2009 i segueix amb el núvol negre. Morrissey, endavant.

Amb Joan Jopego de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.

Furiós, Foo Fighters, el Cloud Spotter, l'observador de núvols, inclòs el recent disc del Foo Fighters, el Medicine at Midnight, editat el 2021. I ara ens anem al núvol nou, Cloud 9. El núvol que està inclòs o que dona títol al disc, al desè disc de George Harrison, editat el 1987, la producció de Jeff Lynne. Volem amb el núvol de George Harrison 9.

Cloud 15, el núvol de la Núria Graham, Does It Ring a Bell? Et sona d'algú? Això és màgic. I continuem amb la connexió amb els núvols. Above the Clouds, per sobre dels núvols, amb Paul Weller, la tardor s'esvaeix donant entrada a l'hivern, moment incombustible del 1992.

Kissing a Cloud, donant un petó al núvol. Darren Heyman, el vocalista dels Hefner, dedicava aquest tema als núvols des del seu àlbum Home Time, editat el 2020. Potser estava una mica afectat per el confinament, perquè Home Time, de fet, és el temps que passes a casa i, si no vas enlloc, mires els núvols. Ara, seguidament, passem a Lift to Experience, elevats a l'experiència. El tema, bueno, el grup Taxà, que només va editar un disc, del que extraiem Falling from Cloud 9, caiem del núvol 9, Lift to Experience.

Right, Clouds of Saint Marie, els núvols de Santa Maria, memòries i remeis extrets del disc This is not a safe place, això no és un lloc estalvi, amb els Right del 2019. I passem a Steve Wynn, un altre tema de núvols, en aquest cas el Cloud Splitter. Aquest és el destructor de núvols. Steve Wynn and The Miracle 3. Des d'aquell àlbum anomenat Northern Aggression del 2010.

Runaway Houses City Clouds. Els Núvols també estan presents al debut discogràfic de Tame Impala des de l'àlbum Inner Speaker. A l'estiu del 2009 ho editaven des d'aquella remota platja d'Austràlia. I ara passem amb Bear's Den, As Clouds Began to Part. Així com els núvols comencen a marxar, arribem al final de la connexió eclèctica. Des d'aquest àlbum Fragments 2020, Bear's Banquet, Bear's Den.

Fins aquí arriba la connexió eclèctica. Marxem i marxem del núvol. Get off my cloud. Amb els Rolling Stones, 1965. El hit que els va elevar més enllà dels núvols. I com tot un plaer, sempre és un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: una cosa
2: no em
3: dono ni
2: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la manà que et fa fora i a la ràdio.
5: Clar,
2: a la,
5: què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

down to a dead and buried on the edge of your knife.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera,

Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fai el cor. La primavera. Sé que tampoc et

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.
1: Tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.